0: En punt les 8 del matí. Primer títol ara aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Paciència aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge i hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Jeffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 9:15. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Nadàmbiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres avui. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que continuen actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obliga a obrir desviaments senyalitzats en els dos sentits de la marxa. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, per inundacions, a Sant Adrià de Besòs, recordem que la C-31 continua tallada en aquest enllaç amb la ronda litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, tenim a hores d'ara dos accidents actius. Un ha estat a la C-25, a l'altura de Santa Coloma de Farners, que en direcció Girona talla un carril de circulació, tot i que provoca menys d'un quilòmetre de retencions. L'altre accident ha estat fa una estona a la C-32, a l'altura de Cornellà de Llobregat, que talla dos carrils de circulació i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem retencions que arriben des del Vallès cap al nus de la Trinitat per la C-58 i C-33. Tot plegat ens deixa una situació de força congestió en tot el nus de la Trinitat, també arriben cues per la B-20 al punt de Santa Coloma de Gramenet. Com dèiem, a la C-31 a hores d'ara també hi ha cues en tot el terme de Badalona de manera intermitent cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Doncs el Ferran Nadàmbiga ens acaba d'informar i ens diu paciència, eh? I precaució. Doncs això és molt important. Vinga, ahora sí, arrancamos nuestro día a día con saludos para todos. Los que estáis, los que no estáis, los que estáis en la camita, los que estáis currando. Para todos los que estáis simplemente pues, escuchando la radio. No está nada mal. Buenos días, Mario. Buenos días, Rosalía. ¿Cómo estás, Rosalía? Tú no te despegas de tu radio, Pomar. Me encanta que sea así. Buenos días, María. Buenos días, Pastora. Ella tampoco se desengancha. ¿Por qué? Porque también nos escucha desde Sevilla. Bon dia, Quimeta. La Quimeta s'acaba de despertar. Diu, vaig a trucar a la Maria per dir-li bon dia. Bon dia.

0: India Martínez, señores.
1: Muchas gracias.
2: I aquí està la cançó que ens ha demanat la Maica de Casa Gemes, Tonto Enamorado, El Barrio. Que tinguis un gran dia, Maica. Gràcies per la teva opinió.

0: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. Cero, cero, o en el mismo hotel. Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'Hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gort 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: ¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? Pues pásate por el Centro Médico La Vila de Badalona. Es un centro homologado por la DGT y Sanidad. Realizamos todo el trámite de renovación del carnet. Solo tienes que traer el DNI y carnet de conducir. Las fotos se hacen en el centro y sales con un provisional de la DGT que permite conducir. El definitivo se recibe por correo ordinario. Centro Médico La Vila, horario de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Puedes venir con o sin cita o puedes pedirla a través de nuestra web www.renovacioncarnet.net o al teléfono 93 464 37 89 93 464 37 89. Estamos en la calle Francesc Macià 6, Bajos de Badalona, al lado de la plaza Pompeu Fabra. Tenemos tickets del parking de Pompeu Fabra. También hacemos revisiones de armas, náuticas, deportivas, oposiciones y consulta psicológica. Centro Médico La Vila. Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.
4: Y por aquí tenemos la canción que nos pedía hoy Manu, nos pedía de Marta Sánchez y Andrea Bocelli. Andrea Bocelli con Marta Sánchez, la canción Vivo por ella. Pues que tengas un feliz día.

0: Són les 3. Catalunya migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs no podem actualitzar la situació meteorològica. Ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i, de fet, està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força i també està plovent al Berguedà, però, en tot cas, en aquestes zones i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot, insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que segons la Fiscalia li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
2: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament, el seu marit i la família d'aquest i el seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres de la família. De fet, al judici de fa uns anys, el marit ja se'l va condemnar a 18 anys de presó, una pena que no va complir perquè va fugir del país.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.